0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: J-Lo!

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxit.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Oh boy.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust.

0: humanitat. Això va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.

0: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
1: M'he tret el gorro, treu. De paper de plata, perquè és que...
0: Treu, perquè...
1: Estava perdent la cobertura.
0: Va, que no ens espia ningú, home, va, hòstia, per favor. No, sí,
1: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí? Tu, quan eres jove...
0: Tan lluny, vols dir que fa tant?
1: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
0: Home,
1: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
0: Quantes factures havien pagat
1: d'SMS? Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
0: Hòstia.
1: El 3G, als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
0: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
1: Amb el 3G. Bueno, el 3G
0: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
1: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
0: Amb els mòbils
1: sensació... que tenim ara.
0: Una mica això, la sensació de que potser ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
1: Ah, exactament. Ja tenim
0: la percepció
1: molt,
0: de que ja tens... Què més vols fer, no?
1: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
0: No ho aprecia. Clar, sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
1: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no el subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
0: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan eres jove. Bueno, quan eres jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classe, a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'n va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
1: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etc. No? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
0: També. I amb el microones.
1: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
0: No.
1: Sí que és
0: veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
1: Exacte.
0: I com que va coincidir en el temps va semblar com que, bueno,
1: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G i s'ha arribat a dir això, que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona, no té cap sentit.
0: Bueno.
1: Mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefònica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
0: És que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
1: No sé, ha sigut bastant ràpid.
0: No recordo.
1: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
0: I que no deu ser barat, això tampoc.
1: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia... que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
0: Clar.
1: El desplegament, per tant, és gran.
0: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
1: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
0: Sí, és veritat. Ha... Però què hi ha de veritat en això?
1: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
0: Per tant, no és concloent?
1: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso 4 dades, El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir unes llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
0: Clar, la ràdio, exacte.
1: Si ens hem d'imaginar una onda de 500 metres, anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
0: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques. Sí, sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
1: També, clar.
0: Que tenien.
1: Sí, clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
0: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
1: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
0: Ah, sí, sí.
1: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí, sí.
1: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
0: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
1: Això tenia es va perdre.
0: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
1: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències.
0: Diguem.
1: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. Passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
0: vale.
1: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
1: No és capaç d'interactuar
0: amb
1: les cèl·lules del nostre
0: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
1: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació del Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
0: entitat
2: que sigui.
0: Entitat física, no? Clar, clar, sí, sí.
2: Sí, sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Sí, això ho he sentit a dir.
2: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
1: Això és la transmutació de la matèria.
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
1: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
1: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona. És molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
1: clar.
0: És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
1: Sí, i tant.
0: Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. I aquest, Aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
0: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
1: Sí.
0: El tema abelles.
1: Sí, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí?
2: Sí, sí.
0: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
1: Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
1: Sí, sí.
0: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat molt moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, però és que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
1: No.
0: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
1: però amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
2: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
1: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
1: no
0: se m'escalfa.
1: No has
2: imaginat...
0: No.
1: Soroll de crispetes, el soroll no has sentit.
0: No m'ha passat mai, això.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
2: davant
0: dels macarrons.
2: Doncs allò està en una càpsula estanca i ha d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
2: Sí.
1: I tant.
2: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
1: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
1: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
1: Sí.
0: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
1: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid I coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
1: Ah, aquí està.
0: Albert, digues.
2: En tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú.
0: Això és... Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
1: I això de fet és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que
0: és màgia. Jo
1: saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
0: Tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microxips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microxips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica és això. Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim a davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
1: Sí,
0: no?
1: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
1: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
1: No sé, és capes aquella protecció. Sembla
0: ja ens
1: que
0: sí,
1: no acaba de
0: bretxes.
1: Funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
1: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
1: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
0: Sinó que,
1: fixa't una cosa.
0: Explica.
1: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no ho he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
1: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
1: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
1: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: I val, no? No fa pinta
1: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
1: Sí, bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
1: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que seria l'embolicar entrepans.
0: L'altra, sí. Segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
1: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
1: El 4G.
0: Ah, o sigui que no serveix per res.
1: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
1: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
0: Però
1: el 4... Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
0: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé.
0: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, o no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
0: No cal, no, també
1: té raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no?, per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret
3: d'antena?
0: No, antena.
3: Un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
1: Carai, eh? A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil. Potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
3: Bueno, jo vaig al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era... que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
1: Ostres, sí. Això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, no, eren els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica, molta gent portava
2: barret. S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portar barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquests barrets rodons, doncs allò.
1: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment amb la inflació i tot això serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
1: Ràdio local.
3: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè... O sigui,
0: m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
1: Calla que no ho porti,
0: Potser ho porta.
1: Ojo,
0: Hem de preguntar.
1: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
0: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, també pensa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, doncs, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
3: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si és una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
1: Per tant, a part d'això s'escalfen, dir... que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és un altre, a part s'escalfen.
0: Aquest, sí,
3: bueno,
0: aquest sí que et fregia, sí, el cervell. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
0: Clar, però aquest invent... L'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I, per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, feia una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
3: eren mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars, per una ràdio, que a més te la podies portar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però, clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea? També. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo,
3: maco, és un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides Déu-n'hi-do. Funcionant. O sigui, clar, bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs, clar...
1: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor...
1: És de pila de pataca, eh?
0: Molt, sí, clar, més que un aquest gir, eh?
3: Pilote, sí.
2: I tant, exacte. I tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. Sí.
3: Val,
0: veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si fiques la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com sí, de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava, que aquest aparell tenia èxit, per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55 va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
1: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: I a més devia pesar. Devia ser bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos, i escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
0: però com,
3: Radio Hat.
0: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
0: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. Ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes, i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme. Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
8: Atenció a totes les unitats. Llamada

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: com veieu, és el moment de parlar de microcredencials. És una oportunitat per acostar-nos a nous coneixements i ens ho explicaran els seus protagonistes.
1: Doncs sí, que els tenim ara mateix aquí a l'escenari. En primer lloc, saludem el David Gallegos. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el director del campus de FAPEC i també de la UPC. I saludem també els estudiants. En primer lloc, la Carolina García. Benvinguda.
3: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, i també la Sandra Izquierdo, que ens acompanya aquí a la carpa municipal. En primer lloc, David, com podem explicar a la gent què són aquestes microcredencials?
2: Les microcredencials universitàries són formacions curtes, específiques, que han consolidat unes certes capacitacions cap a l'estudiantat. Per tant, és un programa molt flexible, molt a tocar del que necessita la indústria i, per tant, amb alta empleabilitat.
1: Per tant, que té... està més proper potser a aquesta forma de fer que cada vegada s'està impulsant, que és més pràctica, no? Més d'estar a sobre de fer les coses pràctiques i potser no tan teòriques com és a la majoria d'universitats.
2: Correcte. De fet, les formacions són molt aplicades i es busquen aquelles temàtiques i aquells continguts que l'empresa o que la indústria necessita. Per tant, doncs, són garantia de tenir un contingut adaptat al que busquen les empreses.
0: Quin és el perfil d'alumnes que volen cursar aquestes microcredencials i especificar que, tot i que estiguin vinculades a la UPC, no necessàriament són alumnes universitaris?
2: Correcte. Al final el perfil és heterogeni. Podem tenir diferents nivells, des de nivell 1 a nivell 5, la nova classificació europea de formació.
0: Què vol dir això?
2: Vol dir, doncs, que nivell 1 seria un auxiliar de formació professional i un nivell 5 seria un estudiant de màster o postgrau després de fer un grau universitari. Llavors, sempre tenim diferents canals d'entrada i per les primeres bàsiques poden ser res, i conforme vas avançant vas obtenint més coneixements, doncs tenim o un requisit d'accés que és la titulació o experiència prèvia, o bé haver fet la microcredencial prèvia. Llavors, doncs, l'estudiantat és heterogeni, pot ser perfil universitari que ha acabat i que vol especialitzar-se, formació professional que vol fer el mateix, o bé persones que volen reciclar-se amb contingut molt específic.
0: Perquè són cursos que de quina durada estem parlant?
2: Les que hem fet aquí a Sant Boi són entre 24 i 48 hores.
1: Doncs ara preguntarem també a les alumnes sobre quina és la seva experiència fent aquestes microcredencials, però en aquest sentit deies que hi havia diferents nivells, però tots aquests nivells tenen sortides laboral després?
2: Sí, sí, sí. De fet, us poso l'exemple d'un sostenible que hem fet nosaltres. Si estem treballant en un taller, doncs, que seria un nivell 1 o 2, cada vegada arriben més vehicles híbrids o elèctrics a aquests tallers. Per tant, el mecànic ha de tenir un coneixement mínim per poder afrontar correctament aquestes reparacions. D'altra banda, si estem parlant d'un nivell 4 o 5, doncs a una carrera universitària segurament no s'explica com es desconnecta, com es connecta una cel·la d'una bateria.
1: S'ha de fer tot això.
2: I també s'ha de fer. Per tant, també és necessària aquesta formació. Per tant, en qualsevol d'aquests nivells, el contingut és nou, però important per la professió del dia d'avui.
1: Doncs ja veiem que això pot ser útil. També volíem preguntar-vos a vosaltres com està sent cursar aquesta microcredencial. En el vostre cas, Logistics Training in Motion, que ara em deies abans que no sabies anglès, doncs mira, aquí ja tens el títol de la microcredencial. Com està sent per vosaltres cursar això? Com esteu vivint?
4: Per mi ha sigut un repte, perquè jo tinc una edat i a part estic treballant. Llavors, és... el bo que té aquesta microcredencial és que et dona suport a les hores que es pot dedicar-hi. És molt compacta i fa, doncs, això, que jo pugui gestionar-me tota la meva vida personal amb poder estudiar i reciclar-me i mirar projectes i mirar treball. O sigui, està molt bé.
0: Perquè, Sandra, tu d'on vens? Explica'ns una mica quin és el teu background per entendre per què has triat aquesta microcredencial.
4: Jo estic treballant, el que passa que logísticament a mi sempre m'ha gustat molt el tema de la logística, d'ordre, de gestió, i em quedava curt tot. Llavors, doncs quan m'ho van oferir des del Xaloc, des d'aquí de la plataforma del Xaloc.
0: Una miqueta més al micro perquè ho podem escoltar bé.
4: No estic acostumada.
0: Sí, ho sé, tranquil·la.
4: Pues això, em va fer, pues mira, em va fer raonar de que, mira, podia seguir estudiant. I està molt bé.
1: És que amb això dels micròfons tu i jo ho tenim molt fàcil.
0: Sí, clar, perquè portem una diadema aquí.
1: Sí que, ens demanem que pugueu posar el més a prop que...
0: Més que res perquè et puguin escoltar totes les persones que són aquí, també els oients de Ràdio Sant Boi, que és molt interessant el que ens estaves explicant.
1: En el teu cas, Carolina?
3: Bueno, la facilidad de poder estudiar y trabajar al tiempo son cortas horas, pero igual la información y la capacitación que ellos nos dan es nivel universitario, que nosotros lo que estudiamos lo podemos acreditar y así nos ayuda también para tener conocimiento y adicional historial en el currículo, que hoy en día si tú no tienes un certificado es muy difícil el empleo.
0: ¿Tú ya venías del sector de dedicarte al sector de la logística?
3: Estaba
0: o
3: en el sector de la logística, que sin trabajo me metí a la hostelería, pero bueno, es un poco más complicado. Entonces, para poder certificar todo lo que he trabajado, pues he hecho los títulos. Asimismo, puedo constar de lo que ya sé, pero en un formato universitario.
1: Mm-hmm. Doncs ara tornem amb el David, però abans també volíem preguntar-vos a vosaltres com veu saber de l'existència d'aquestes microcredencials, perquè aquest tipus d'iniciatives s'han de fer arribar d'alguna manera. Com us va arribar a vosaltres això?
4: Jo a mi personalment des de la xarxa Salut. Vaig fer la inscripció, em van atendre molt bé i des d'allà pues, em van dir que si estava oberta que m'arribessin ofertes del que sigui de formacions, treball, ofertes, tot el que sigui, i em va semblar molt bé. I llavors des d'allà em van fer pues això.
3: Igualmente, por Xaloc nos dieron la información, ellos nos dan o nos ubican, nos ayudan sobre el currículo, las ofertas laborales y nos dan iniciativa a cursos que podamos hacer dependiendo de nuestra experiencia laboral.
1: Clar, això David entenc que és una cosa que teniu en compte, no? Aquestes microcredencials, com s'expliquen perquè li arribin a la ciutadania?
2: A veure, nosaltres el que fem és explicar-ho a nivell global, a nivell de campanyes de màrqueting, i després els ajuntaments i les entitats públiques ajuden a fer aquesta difusió. De fet, s'ha de pensar que aquestes microcredencials que avui són incipients són el nou esquema de formació de la Unió Europea. Per tant, doncs, la Generalitat actualment té un programa de subvencions important i a més té una pàgina web específica de difusió per tal doncs, de tenir temàtiques i terminis clars.
0: Estan més pensades com per fer una formació continuada dels professionals o també és una via per reinventar-se professionalment?
2: Amb dues. Una de les condicions de les microcredencials és que han de ser apilables i amb contingut progressiu. Per tant, són vàlides per a aquell que vulgui fer un itinerari a més llarg termini, però també són molt vàlides per a aquella persona que vulgui especialitzar-se en un tema concret. Uh-huh. Llavors, una condició per poder donar d'alta al sistema educatiu és tenir la demanda de l'empresa o de la indústria conforme a aquest contingut necessari i fer aquest tipus d'itineraris per tal que puguin ser, com et deia, apilables i a llarg termini, si vols.
0: Abans, Sandra, comentaves que tu havies decidit fer aquesta formació una mica perquè també la pots combinar amb la teva activitat professional i amb la vida personal. No sé si és el teu cas, Carolina, no sé si tu te dediques ahora solo a estudiar la microcredencial.
3: Entendiendo que la logística se maneja en todo tipo de trabajo, pues la hostelería igualmente tiene logística, pero no es enfocada en eso. Entonces, el curso lo que hace es que, como uno ya tiene la experiencia y el conocimiento, puedes tener un certificado igualmente con ellos, si tú quieres puedes con las notas y todo lo que da la universidad, pues también si quieres generar un máster, igualmente no es subvencionado, pero tienes la opción de poder ser un máster como la Universidad de Barcelona, porque tiene los créditos de ellos.
0: Porque tener esta capacitación, esta formación, ¿qué te va a permitir acceder a un mejor trabajo, mejor
3: a una
0: salario?
3: Mejora laboral, también a... En teoría, las microcredenciales y los estudios siempre es para una mejora laboral como persona en lo que te gusta. Uh-huh. Y ellos dan la facilidad de que con eso puedas tener una mejora laboral y también un buen conocimiento de algo que para otras personas o de pronto que no tengan recursos sea un poco imposible. Uh-huh.
1: Doncs estem veient exemples d'estudiants, en aquest cas, de la microcredencial sobre logística. I també, David, volíem parlar d'una altra microcredencial, que en aquest cas és la de mobilitat sostenible, que també estàs liderant. Volem que ens expliquis també aquesta microcredencial, el per què, d'alguna forma, de tirar-la endavant, i quines són les avantatges que pot donar després a nivell laboral a les persones que la cursin.
2: Doncs la microcredencial de mobilitat sostenible neix per una demanda del Cluster City Mob, d'aquí de Sant Boi de Llobregat, on ens contacten per indicar-nos què necessiten de professionals amb un mínim de contingut teòric i pràctic d'un vehicle electrificat. Llavors, el que fem és centrar-nos amb l'Ajuntament, amb el clúster, amb els consejers responsables, i mirar a veure doncs, quin contingut és necessari i quantes hores podríem dotar. Llavors, nosaltres paral·lelament pensem doncs, que és molt important tenir també ofertes de treball, per tant, doncs, els consellers van desenvolupant aquestes ofertes perquè els alumnes puguin reintegrar en el món laboral. Llavors, quan s'acaba el contingut, els alumnes ja comencen a treballar directament amb els concessionaris. Llavors, aquest és una mica el recorregut d'aquesta microcredencial universitària.
0: Quin seria, per tant, el perfil d'alumne que s'apunta a aquesta microcredencial concreta de mobilitat sostenible que tenim aquí a Sant Boi de Llobregat?
2: Doncs hi ha dos perfils. Un et diria que ja té un coneixement i una experiència en la indústria i que veu doncs, que cal un reciclatge. I l'altre és algú que té interès pel sector, que pot tenir més o menys coneixement, però que almenys té molt clar que és un camp de futur on desenvolupar la seva vida professional.
0: Que tingui futur vol dir que té ocupabilitat a la gent que es forma en aquesta microcredencial? És més fàcil que aconsegueixi feina?
2: Sí, perquè amb les que hem fet almenys nosaltres tenim un 100% d'ocupabilitat al cap de 3 mesos i a més són temàtiques que les empreses busquen. Mm. Per tal, quan van a fer una entrevista demanen d'aquesta experiència. Clar, tu pots dir que... però en canvi si l'acredites amb una titulació oficial europea doncs és molt més clar que sí que tens reconeixement.
1: Clar, i com us influeix el fet d'estar aquí a Sant Boi, no? Perquè per la mobilitat sostenible, i ho vam saber ahir també amb algunes entrevistes, és una absoluta referència. Com us afecta en aquesta microcredencial el fet de ser-hi aquí a Sant Boi?
2: Per nosaltres és una molt bona ubicació. Al final, com has comentat, Sant Boi és una de les ciutats referents de Catalunya en el tema de motor. Per tant, doncs, home, fer-la aquí dona visibilitat, permet que les persones de la ciutat es puguin entrar al mercat laboral també a la ciutat i per tant doncs, tanquem un cercle complicat d'ajuntar empresa i talent, que això no sempre és fàcil.
1: I que també doncs, pugui anar la gent que està estudiant, no? a tenir aquesta experiència més pràctica a les empreses i que alhora les empreses puguin fer demandes més concretes, no? De què necessita saber la gent que ha d'entrar al sector i que vosaltres podeu proporcionar.
2: Correcte, i tant. A veure, pensa que una formació curta són com píndoles formatives. Per tant, el coneixement que es té doncs, és suficient, però també a la vegada limitat. Llavors, això també dona peu a qui vulgui especialitzar-se en cada mes pugui continuar en funció de la voluntat també que tingui l'empresa.
0: Carolina, Sandra, una mica perquè qui ens estigui escoltant es puguin imaginar com és cursa aquesta microcredencial a nivell d'inversió de temps i de tipologia de classe, com ens ho hem d'imaginar que és una microcredencial? No sé, per exemple, Sandra.
4: A veure, a nivell d'horari...
0: És a dir, quants dies a la setmana hi vas, quin horari...
4: Són 3 dies a la setmana,
0: sí?
4: Són dimarts, dijous i divendres... per les tardes, aquest d'aquí, perquè jo vaig fer també l'altre curs anterior de logística, estic fent el tercer, i és de les 3 a 7 i mitja, bueno, 3 a 7 o 3 i mitja de 7 i mitja. I està bé, és com una informació molt compacta, pues això, que et dona una versió a part d'estudiant, que tornes a fer, pues això, tornar a estudiar a la vida, a part de laboral estudiantil, i ho fan a un nivell doncs, això que s'adapta a tots els nivells que tenen la classe, perquè clar, són molts.
0: I Carolina, és un contenido muy teórico, també hi ha pràctica, deberes, exàmenes.
3: Tenemos un...
1: Esperem que pocs.
3: Dependiendo de las microcredenciales, yo ya llevo las 3 sobre sí. Logística, tenemos un trabajo final en el cual tenemos que explicar todo lo que nos han dado los profesores. Ten en cuenta que las personas que nos dan las clases son profesores del máster de la universidad. O sea, el grado de educación de ellos es un nivel que no todo el mundo se puede permitir. Claro. Quienes están microcredenciales nos dan la oportunidad de, en ese poco tiempo, la facilidad también de recibir una buena información que nos puede ayudar a nosotros en un futuro.
1: En el teu cas, David, com a persona que està impulsant una part de tot això, ara veure dos testimonis com aquests que parlen tan bé d'aquestes microcredencials, no? I veure que també tenen una aplicació pràctica, això què et fa sentir a tu com a responsable d'alguna manera?
2: Home, sents orgull, no?, de veure que allò que has preparat i que allò doncs, que has d'alguna manera previst al final es faci realitat, no? Nosaltres el que sempre diem és que els principals avaluadors no són els professors, sinó són els alumnes i les empreses. No? Llavors veure que les alumnes estan contentes en aquest cas no? amb la formació i que les empreses realment contracten els alumnes que han cursat aquest contingut, doncs això et fa sentir orgullós, òbviament.
0: Cap a on creus que va el futur de les microcredencials?
2: Cap a una estandardització. És a dir, al final, com a formació europea que és, hem de mirar més el que cal a Europa i no el que cal a un municipi o a una comunitat autònoma o a un país, i per tant penso que anirà cap a un estàndard en el qual es puguin introduir temàtiques noves fàcilment. Pensem que el temps d'un grau màster universitari són 3 a 4 anys d'introducció, i això d'avui és molt, molt llarg. Per tant, una introducció doncs, més o menys pactada entre indústria, administració i universitats per adoptar aquests continguts a les estructures formatives.
1: Doncs molt interessant totes les possibilitats que ens obren tot això, i també ho estem demostrant a la pràctica amb dues dones com són elles, que estan vivint-ho també en primera persona. Nosaltres estem fent sempre una pregunta a tots els que veniu en aquest escenari de la carpa municipal, que és: què és per vosaltres viure sambuianament? Què ens fa una mica especial?
0: Aquell ADN, no?, que ens caracteritza, els sambuians i sambuianes.
2: Home, per mi, la sambuiana, jo recordo que és un club de futbol americà o de rugbi, no? Per tant, sempre ho comparo amb voluntat, força i passió, no? Llavors, això és el que jo veig, que és aquest tema de sambuiana.
1: Vosaltres penseu també en la sambuiana o penseu en altres coses?
4: Jo sóc sambuiana tota la vida. O sigui, jo porto l'ADN ja a la sang. I aquí l'únic que puc dir, pues, a veure, com poble, sempre hi ha canvis. Estan en procés sempre de canvis. I això està bé sempre que es tingui la visió de, pues, les idees que té la població. Y en principio yo, por la misma parte, pues estoy contenta de ser sambuyana.
3: Bueno, yo llevo 7 años aquí y para mí Sambuy se representa en una oportunidad. Igualmente, al venir uno de otro país, pues es un poco difícil, pero aquí he tenido mucha oportunidad, mucho acompañamiento, entonces me siento muy orgullosa de vivir aquí.
1: ¿Es una ciudad integradora, dirías, Sambuy?
3: Así es.
0: Acogedora, per la diversitat.
1: Doncs que bé, ens encanta, evidentment.
0: Fantàstic, i tant, acabar així aquesta entrevista.
1: Doncs tanquem aquí aquesta taula rodona. David Gallegos, moltíssimes gràcies, director del campus FPCAT i també de la UPS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Carolina García, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: I a la Sandra Izquierdo, també moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a la carpa municipal. Un fort aplaudiment per ells i per elles, que la veritat és que s'ho mereixen.

0: Molt bé, mira, doncs et faig una pregunta, ja que has arribat. Vull dir, tu li dius aquí on estem, vull dir, Sant Boi de Llobregat, no?
1: Sí,
0: d'acord. Saps què passa, Laura? Sabeu què passa? Que si busquem a internet, de fet, si busquem a la Viquipèdia Sant Boi de Llobregat, ens surt una cosa molt diferent. Anem a buscar-ho ara, a veure què és el que passa. Anem a fer la prova, d'acord? Aquí al Google busquem, patapam, Sant Boi de Llobregat. Pum! Ah. Ostres! Sant Baudilio de Llobregat, què m'estàs dient, Laura?
1: Que dolor, que dolor, però què és el nom aquest? Era el nom que teníem...
0: Però la Wikipèdia.
1: Uau.
0: Sí, que uau. Estem parlant, en fi, doncs aquest uau. És el nom que tenia la ciutat durant el franquisme, però...
1: I de fet, és una entitat, hi ha una entitat que vol canviar-ho sota el lema, estimats algoritmes, i és sempre Sant Boi de Llobregat.
0: Doncs qui ho volen canviar, tenim aquí una representació. Els impulsors de la iniciativa són el Centre d'Estudis Sabollans de Rutlla. I per parlar-ne, saludem a la seva presidenta, que és la Maria Lladó, que ens acompanya aquí a la carpa municipal de la Puríssima. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs ara estàvem fent la prova, busquem a la Viquipèdia i surt Sant Baudilio de Llobregat. Això com és possible?
2: El problema és la Viquipèdia espanyola. Si ho busques a la Viquipèdia catalana et sortirà bé. Però la Viquipèdia espanyola, la persona que controla aquesta entrada ho té bloquejat i ha decidit que és Sant Baudilio Llobregat perquè ell ho ha decidit.
0: Però a mi em fa la sensació que no és només la Viquipèdia, sinó que en general fa com la sensació de que alguns algoritmes entenen que això no és Sant Boi de Llobregat, sinó és Sant Baudilio. Això per què?
2: Clar, el gran problema que ens hem trobat, per exemple, les empreses que volen fer màrqueting online, màrqueting digital, fan uns estudis, les seves coses amb els algoritmes, tot això que jo no sé ben bé com funciona, però és difícil poder fer campanya a Sant Boi perquè els hi surt Sant Boi de Llobregat. Llavors aquí són les empreses que tenen un problema i els està provocant justament aquesta Viquipèdia espanyola perquè és la referent. O sigui, quan els algoritmes donen voltes pel món digital, tenen com a referent la Viquipèdia espanyola. Llavors, allà els hi surt Sant Baudilio i Llobregat i per això tenim aquests problemes.
1: Des de la Rutlla, per això, esteu intentant activar una iniciativa perquè això canviï, que és el que podeu fer.
2: Sí, vam començar una campanya, primer amb una moció a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha agafat també el relleu i també des de l'Ajuntament també s'estan fent contactes. Des d'escriure a les diferents plataformes, dir-los l'error que estaven cometent, n'hi ha dos o tres que han contestat que ho canviaríem. No em pregunteu quines són perquè no recordo, però que ja que sí que ho canviarien. Llavors el que hem estat fent sobretot és a Instagram. Instagram hi ha un vídeo que ha corregut moltíssim amb aquesta campanya.
1: Perquè clar, perquè és important respectar el topònim real.
2: Home, esclar...
1: Què afecta la pràctica que sigui aquest Sant Baudilio de Llobregat?
2: Home, fa referència a una època, a una dictadura, bueno, a unes dictadures. No, Sant Baudilio no va sortir només a la dictadura del franquisme, ja venia d'abans. Aquest és l'argument que utilitza la persona que té bloquejada el Sant Baudilio de Llobregat a la Viquipèdia espanyola, utilitza que aquest nom és anterior. Però, com bé sabem, les dictadures no van néixer a l'època franquista, ni han hagut abans. De fet, ja fa 300 anys que aquí hi ha hagut dictadures i intermitentment i s'ha anat posant Sant Baudilio. Llavors aquest és l'argument que utilitzen, que aquest nom ja s'utilitzava abans, però bueno, fruit també d'una dictadura anterior. Llavors és capficar-se en un concepte que no és real.
0: Doncs aquesta persona que està bloquejant aquesta entrada a la Viquipèdia, no li preguntis quin partit vota, eh?
2: Vull dir, millor que no ho fem. Jo crec que queda claríssim.
0: Sí, em fa la sensació. Per cert, el nom, el de veritat, Sant Boi de Llobregat, vosaltres que des de la Rutlla feu també investigació i recerca històrica, d'on ve aquest nom?
2: Aquest nom ja té un miler d'anys, o sigui, ja és antic. Ja a les primeres jornades que vam fer a la Rutlla, ja va haver una persona que va presentar una investigació sobre el tema i el nom més antic de Sant Boi venia provinent de Sant Baldiri. Sant Baldiri era la parròquia i la població va agafar la contracció de Sant Boi. Abans de Sant Boi es deia Alcalà, després Castiglione, tot això recordant el castell que... L'Hotel del Castell era un antic castell àrab i després cristià, però ja de seguida va venir al segle XII, o així ja es va dir Sant Boi. I ara... Amb diferents formes, eh? Hi ha tot un estudi de lingüístic del tema, però Sant Boi, Sant Boà, Sant Boi posant la i d'una manera o d'una altra, però bueno, fins ara.
1: I ara que parlem de noms, per què vosaltres heu triat el nom de la Rutlla?
2: Bueno, quan ens vam reunir tot un grup de gent que estava interessades a muntar el centre d'estudis, no volíem posar solament centre d'estudis santboians, perquè consideraven que era una miqueta soso, i llavors li vam buscar un nom. Tampoc no vam voler que fos un nom masculí o femení per evitar coses, i llavors vam decidir un terme, una toponímia. Tenim el carrer de la Rutlla. Fa 500 anys es jugava el joc de la Rutlla. Llavors, ens permet fer un joc de paraules, com per exemple la Rutlla Rutlla, o rutlleros i rutlleres. Wow. O sigui, és també donar-li una miqueta de simpatia a la nostra associació.
0: Clar, aquest joc, la veritat és que a la Rutlla no... Em fa la sensació que no hi he jugat mai, o com a mínim no de forma conscient. De què va aquest joc?
2: És un aro, sí que els heu vist a les pel·lícules, segur, les pel·lícules ambientades al segle XIX. És un aro que amb un pal el fan, bueno, amb la gueta, el fan seguir.
0: Ara sí que seguim parlant. Què és el que us agradava d'aquest joc perquè acabés en el vostre...
2: No, era recordar que a Sant Boi al carrer de la Rutlla es jugava a la Rutlla.
1: A la Rutlla us dediqueu a la memòria històrica, però també teniu una sensibilitat especial per tot el que té a veure amb el medi natural, i de fet, jo no sé si molta gent ho sap, però sou els responsables de que s'hagi recuperat una espècie al Parc Agrari del Baix Llobregat, la òliba. Explica'ns una mica com és possible que perdéssim la òliba i que gràcies a vosaltres tornem a tenir aquest ocell al Parc Agrari.
2: Sí, nosaltres volem estudiar, volem investigar Sant Boi, però des d'un punt de vista transversal, no solament històric. Des de la natura, des de la sociologia, des de la història, des de l'arqueologia, des de la memòria democràtica, o sigui, la memòria del segle XX. Té cabuda tot tipus de gent que tingui com a centre d'interès Sant Boi. És el nostre centre d'interès. Llavors, el grup de la Rutlla Natura, que és la comissió més nombrosa, també són molt actius, són persones molt actives, i ja fa anys que també, abans que existís la Rutlla, ja funcionaven, o sigui, des d'altres associacions mediambientals, ja funcionaven. Llavors, aquí el que hem aconseguit és que gent de diverses associacions, bueno, de diversos interessos, doncs estiguin amb la mateixa comissió. Llavors, la gent que està estudiant els ocells fa anys que està estudiant els ocells. I el fer caixes niu preparades per segons quin tipus d'ocell, això ja fa molts anys que ho estan fent. I fan anellaments, fan recompte d'espècies, és que ja fa molts anys que ho estan fent. I aquí han trobat un lloc on poder-ho difondre.
0: Diries que a través de la història i posar el pes també en la natura, que és una mica el que feu des de la Rutlla, es pot entendre el context de qualsevol ciutat?
2: Pot ser un tòpic, però és cert, si coneixes la història intentaràs no caure en la mateixa pedra constantment. Si analitzem contextos, si analitzem coses que han passat al passat, podríem evitar-ho. El que passa és que els humans són persones que tenim a vegades memòria de peix i no aprofitem el que ja se sap. Sí, no és com un saber acumulatiu.
1: Escolta, Maria, si tu que has investigat tant la història de Sant Boi, si poguessis triar un moment històric, no? T'imagina't que tenim una màquina per anar al passat, al futur. Quin moment històric t'agradaria reviure de la història de Sant Boi?
2: Com a dona?
1: Reviure o veure des d'un foradet però que no et matin.
2: Com a dona no hi ha cap època com la que estem vivint ara. Com a dona romana, si eres aristocràtica, podies viure bé, però continuaves estant sota el manament del pater familias, o sigui, del marit. A l'època medieval, si m'ho preguntes com a dona, com ara, no s'ha estat enlloc. A mi m'agrada molt estudiar...
1: Va, doncs tu canvio. Quin moment històric consideres més interessant?
2: Clar, si és des d'aquest punt de vista, a mi el que m'agrada investigar és l'època romana, per exemple. Com a investigadora, l'època romana és la que em motiva més.
1: Com ens hem d'imaginar que era Sant Boi en aquella època?
2: Molts arbres. Si heu estat a les Termes Romanes...
1: Sí.
2: Allà eren a les Termes Romanes, així, amb una comparació una miqueta bèstia, era el quarto de bany de la casa. 500 metres de quarto de bany.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Amén. Llavors...
0: Hi havia vegades, eh?
2: Llavors hi havia la vila, hi havia la zona dels esclaus, i no hi havia res més. Tot l'altre eren arbres, oliveres, fruiters, el riu més net que ara... de tant en tant arribava un vaixell amb productes de l'altra punta del Mediterrani. Una vida pels patriarques, o sigui, pels amos de... pels lliures, o sigui, pels romans lliures, una vida idíl·lica.
0: Doncs estem parlant ara mateix de la Rutlla. Si mirem endavant, quins són els esdeveniments que teniu o que voleu promocionar també en un dia com avui a la Fira de la Puríssima?
2: De cara ja l'any que ve?
0: Sí, el que tingueu ara per endavant.
2: Bueno, els nostres projectes són... cap a la primavera fem el cicle de conferències per saber-ne més. Amb aquest cicle vam començar amb gent de Sant Boi que feia coses, o sigui, els dos o tres primers anys exclusivament era gent santboiana que ens explicava els seus projectes i les seves coses. Hem acabat ja amb els santboians i les santboianes i ara ja és per saber-ne més. Llavors convidem a gent, professors d'universitat o altres àmbits, que ens expliquin coses que habitualment no ens expliquen. Llavors també a la tardor tenim el Festival de Patrimoni, que aquest és la monografia Sant Boi. Fem diferents coses com itineraris, conferències o presentació de vídeos sobre Sant Boi. Gent d'arreu que tracta Sant Boi. I el nostre projecte estrella són les jornades. L'any que ve, ja a finals de l'octubre, ja seran les vuitenes jornades d'investigació de la Rutlla. Ja seran 8 anys de jornades que... Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I Maria, a totes les persones que avui s'asseuen en aquesta cadira, estem preguntant que com defineixen què és per ells l'ADN santboià. Tu que l'has estudiat des de segles enrere, com el definiries?
2: Bueno, l'ADN santboià és una barreja de romans, d'ibers, d'àrabs, de gent del nord d'Àfrica, però de la
1: no
2: zona subsahariana.
1: No sé si aquesta barreja ens ha condicionat el caràcter que tenim avui dia d'alguna manera.
2: És que viure a la platja, històricament, la platja és un lloc on es rep influències de tot arreu. De fet, el cristianisme va entrar per la platja, els àrabs van entrar per la platja de baix. O sigui, jo no definiria l'ADN. El nostre ADN és una barreja de totes les cultures que hi ha hagut al Mediterrani. No podem dir que som...
0: Doncs per tant, aquí a Sant Boi diguéssim que som diversos i a més
2: i tant,
0: estem orgullosos de ser-ho.
2: Vaja.
1: Maria Lladó, presidenta de la Rutlla, esperem que Sant Boi no torni a ser mai més un Sant Baudilio. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs moltíssimes gràcies. També un aplaudiment per ella i també donar l'enhorabona a tota la feina que es fa des de

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ahir va fer tot just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors continuen alertant que els números no surten.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Parlem del trànsit. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: I un d'aquests ha implicat 3 cotxes i una ambulància a la ronda de dalt a Barcelona, deixant ahir a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'excarcerar una dona que havia quedat atrapada en un dels turismes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país, i de fet la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir, i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble sempre, amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura, i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arranca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior i uns 15.000 més que l'any passat.
2: Els estudis a més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: I en els esports, el Barça visita el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquivaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: I en bàsquet, una nota d'última hora, el Barça s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana CB després de superar la final al Lleida. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest dissabte ha fet tot just 6 mesos que el parc de Collserola està tancat arran del primer cas de peste porcina detectat a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no surten, ampliant la informació cara a l'Àries.
5: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
6: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on es pot posar.
5: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
7: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
5: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
0: L'operació retorn del pont de la Diada, com

0: Està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
1: I fent balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort en accidents de trànsit des de l'inici d'aquest pont de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 al terme municipal d'Altafulla. En el sinistre també es van veure implicats 3 vehicles i també hi va haver 4 persones més ferides.
0: Divendres també es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tindre lloc a la N260 a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. Poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe, la C59, a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal es va produir el dissabte a la tarda a la BV-2005, a Torrelles de Llobregat. Un xoc frontal entre 2 turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. El Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja n'eren 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident més encara, en aquest cas sense víctimes mortals, entre 3 cotxes i una ambulància, en aquest cas a la Ronda de Dalt a Barcelona, que va deixar ahir a la nit un balanç, això sí, de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
0: El sinistre es va produir als voltants de 3:15 al quilòmetre 5 de la B20, en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total, es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
1: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
0: Infermeria i Administració i Finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
2: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: Seguim parlant d'educació, perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
0: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
1: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Ràdio Lons ho explica Jordi Givert.
3: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la Comarca.
4: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
3: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb

0: el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
1: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial, perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
2: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme de Fez.
3: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sant Romà és professor honorari de la URB i president de CIVICAI.
4: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat, però pot arribar un moment en què digui aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
3: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
4: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
3: Caldria un consens internacional per regular-ho?
4: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls hi desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
3: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
4: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir l'endemà i ens extermina de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
1: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
5: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a aquesta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxan és el trinal alcalde de Móra la Nova.
6: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació, i després també s'ha estat treballant en l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori d'activitat.
5: Des del consistori confien en que aquesta sigui una de les candidatures guanyadores.
6: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tot tota Europa. La línia és continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que s'emporten el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
5: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Morlanova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
1: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquests, en aquest cas en les separacions.
2: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
7: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que a l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
8: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha una base que està ja feta malbé i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te'n que realment no vols continuar per aquest camí i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual perquè cadascú té la seva feina.
7: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts, però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
8: No és fàcil econòmicament, és a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera, és també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili, o què fem? O és que amb la vivenda no podem, i això és molt difícil.
7: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
2: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
1: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
2: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
9: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
10: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. també forma part de la selecció de l'esport film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacuberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
1: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
2: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, a la Dia de Castellà de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
1: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça visita el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació i tenir un partit menys. Empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
1: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
2: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
1: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
12: Doncs finalment ha estat l'equip visitant, el Rubí, que ha guanyat per 1-5 i a més s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat el futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un rival teòricament superior, per avançar-se al marcador just abans de la mitja part. El segon temps ha continuat aquesta superioritat de les de Rubí, han pogut fer l'1-3, i mica en mica, en el pas dels minuts, el futsal Mataró ho ha intentat de totes les maneres i ha permès fer arribar a l'1-5 definitiu a l'Esportiu Rubí, que guanya el partit i supera aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Marcador contundent, però que no reflexa el que s'ha vist durant la pista durant tot el partit.
1: Moltes gràcies, Oriol, i com veiem, classificació per al Rubí en aquest derbi a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol sala. Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení, a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La PB del partit des de la ciutat de Badalona, Mònica Martín.
13: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, superar un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
14: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
13: Recordem que les badalonines sumen una derrota a Lezama i una victòria contra l'Espanyol.
1: Seguim amb futbol masculí a la Primera Federació. Mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
2: Tots es van perdre en la tercera jornada d'aquesta Primera Federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93, i el Sant Andreu a Eivissa per 2-0.
1: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: Amb la primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguint que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
1: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la primera divisió.
2: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGas Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
1: I tanquem amb ciclisme, perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta, que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
2: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primoz Roglic i per l'austríac Félix Gall.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arias.
1: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia.
1: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
3: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
1: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
3: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
1: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
3: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble sempre, amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
1: I en els esports, el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:15 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caral Arias.
6: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
7: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports anglars o els camins amples obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on es pot posar.
6: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
8: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
6: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
1: <t 'en> I l'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
3: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquí està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
1: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla. En aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles, també hi va haver 4 persones ferides.
3: Divendres van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
1: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
3: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
1: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
3: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
4: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
3: Segons han confirmat les fonts policials de l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès els 2 menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
1: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
3: Els fets han passat cap a un quart de 10 al carrer de la Llacuna, segons Avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CNE. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
1: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit, també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
3: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
1: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
3: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
9: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector relaciona l'expansió del caragol poma amb les inundacions de la tardor passada, que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
1: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Call de Tenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
3: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin al 9FM Caralàries.
6: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Call de Tenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es va anellar ara fa 4 anys i mig i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
1: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, l'Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
10: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
11: Els principals danys es concentren als prats de pastura, que, doncs, que els senglars arrenquen i llavors a l'hora de deia és un problema i a més es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs, animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs, més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als ripollesos també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració doncs, actuï. No?
10: Les espècies que provoquen pèrdues al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cèrvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
1: I parlem ara de les rutes de muntanya perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
3: Per fer aquesta ruta, els GAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió. O la televisió ja en bretxa.
12: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els GRAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagumà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
13: S'ha de continuar fent consciència de que la muntanya doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir doncs, això, una roba d'abric per una... Doncs això per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, la ruta ben treballada, una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
12: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
1: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
3: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintocuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions, i un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
1: Parlem també de castells perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
3: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926 i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va començar, a la Diada Castellera de Sant Zacaries el dia 24 d'octubre.
1: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany la proposta s'ha centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
14: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25 comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
15: Sonarà, no?, tres compositors molt diferents diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc, no? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià. I de cop és Parcel, no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més és purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
14: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, Queralt Àries.
16: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
6: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el camp del Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
1: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
3: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
1: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
3: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia als gironins situar-se per davant del marcador, però l'any mito del 81 va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: Un acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada a la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell. Avui a 6:45 de la tarda al Mallorca Son Moix, el Reial Club Deportiu Mallorca rep un centre d'esports que du de moment en el primer mes una mitjana anglesa perfecta, és a dir, ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa, ha empatat a més a 0 els dos que ha disputat lluny de la nova Creu Alta. Per contra, el Mallorca arriba a la cita un punt per sota dels de Ferran Costa, però això sí, havent guanyat tot el que ha jugat a Son Moix i a més sense haver encaixat encara, 3-0 contra el Ceuta, 2-0 contra el Valladolid. Per tant, una autèntica prova de foc pels arlequinats, que tindran les mateixes baixes que la setmana passada. Ferran Costa confirmava en roda de premsa, en la prèvia, que malgrat demanar el canvi, Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
1: Parlem ara de la primera federació amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu, i és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins, i el Sant Andreu va perdre en el seu cas en la seva visita a l'Eivissa per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
3: A la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
18: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer en contra de Copa Espanya. Rep l'amic de Castelló en una primera prova exigent pels Pota Blava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
19: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logronyo, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, rodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé, i després estar setmana a setmana.
18: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusiells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, amics de Castelló.
1: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
3: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 8:15 al camp de l'Eibar.
1: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta 2 campionats en un mateix curs pel que fa als 2 equips catalans: derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
3: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
1: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà Àlex, i completant el podi el també espanyol Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: Alicia, que no vamos ya.
3: No venga de aquí, que estoy trabajando, vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
4: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
1: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
5: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
6: Se tropezó con un escalón.
7: Sí. Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
1: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
8: Deixaràs de sentir-la a prop?
0: Continguts en xarxa.

0: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves. Forever
2: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid, i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari

0: la, a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que... Què dius? On ets? On pares?
2: Un segon.
1: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
3: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
1: treu, perquè...
3: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home. Va. Hòstia, per favor. No, sí.
3: Mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
1: Sí?
3: Tu quan eres jove...
1: Tan lluny. Vols dir que fa tant?
3: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
3: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures
3: havien
1: pagat
3: d'SMS? Sí, anàvem pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
3: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
3: Amb el 3G. Bueno, el 3G
1: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
3: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb
1: sí,
3: els mòbils
1: la sensació
3: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que ja de que potser ja tens molt, no? Ja que més no serveix per res, no? Potser.
3: Ah, exactament. Ja tenim
1: la percepció
3: molt,
1: de que ja tens, què més vols fer, no?
3: Sí, imagina't una cosa, jo feia una mica el símil, a veure com ens ho podríem imaginar, el 4G, el 3G, el 5G. Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
1: No ho aprecia.
3: No ho apreciem.
1: Clar, això ho aprecia. Sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming, és a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
3: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs

0: Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I només, no t'ho subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
1: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien sí, un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
0: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí, sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'UG com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
1: També. I amb el microones.
0: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
1: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
0: Exacte.
1: I com que va coincidint el temps va semblar com que, bueno,
0: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. No, doncs, mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
1: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
0: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
1: No recordo.
0: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una i posi l'aparell emissor de 5G.
1: I que no deu ser barat, això tampoc.
0: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
0: El desplegament, per tant, és gran.
1: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
0: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí, és veritat. Però què hi ha de veritat en això?
0: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Per tant, dono, no és doncs concloent?
0: Que... No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la ràdio, exacte.
0: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
1: Sí, home, i tant. I Radio dien... Liberty eren mítiques, sí. Aquelles de vermelles tan altes, no? També,
0: clar.
1: Que tenien...
0: Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
0: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
1: Ah, sí.
0: O sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, eh? Els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí, sí.
0: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
0: Això tenia es va perdre.
1: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
0: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències.
1: Diguem.
0: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
1: Passa de llarg.
0: No és prou gran. Passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
1: Sí,
0: poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
1: vale.
0: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament,
0: de llarg.
1: No la veu.
0: Passa
1: clar.
0: De llarg, no la veu,
1: clar.
0: No la veu.
1: Clar, clar.
0: No és capaç d'interactuar.
1: Clar.
0: Amb, la, per tant, amb les cèl·lules del nostre
1: per tant, cos. Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
0: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: És que deixem que avancem una mica perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, És interessant els moviments anticientífics que, o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en el, la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és, uh-huh, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant, bastant curioses.
1: Sí, sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has de, com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que, o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant, bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
1: entitat
2: que sigui.
1: Física, no? Clar, sí.
2: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Sí,
2: feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
0: Això és la transmutació de la matèria, eh?
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
0: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
0: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé d'on, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
0: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar, està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, sí, però que et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes
1: tema,
2: funcionin.
1: Hi ha molts... És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
0: Sí.
1: El tema abelles.
0: També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí, sí.
1: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
0: No. Bueno, espera't, eh?
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
0: Sí, sí.
1: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys de carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat
1: molt
2: moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
0: Això és boníssim.
1: O sigui,
0: com una prova fregida, com oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat. Bàsicament, això, sí.
2: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les zones del 5G són com les zones d'un microones, i que projectar aquestes zones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
0: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
0: però
1: no se m'escalfa.
0: No has
2: imaginat...
1: No.
0: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no has sentit.
1: No m'ha passat mai, això. No.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple,
2: de l'arena
1: dels macarrons. Pues
2: allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Vull dir que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Tot plegat.
2: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a allò del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones, les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
0: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
0: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
0: Sí.
1: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
0: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ample que hi cap tot.
0: Ah, aquí està.
1: Albert, digues.
2: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima. Bueno,
0: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia. Vull
0: saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
0: Oh!
1: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Una mica és això, i que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
0: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
0: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
1: ja
0: que
1: potser sí,
0: no acaba de funcionar del tot.
1: Sí, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
0: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
0: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
1: Sinó que,
0: fixa't una cosa.
1: Explica.
0: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
0: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
0: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Aquest, de la gàbia, perdó, no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm-hmm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure.
0: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
1: Val, no fa pinta que...
0: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Et bloqueja sortiria unes car, certes freqüències. Et sortiria car,
0: Sí. Bueno, pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar.
0: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
1: L'altra, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
0: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
0: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
0: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
0: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4...
2: Ja està.
0: Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé. Sí.
1: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
1: No cal, no, també
0: té raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
1: Potser se'n va. Clar. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
3: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
1: Una antena? Un barret d'antena?
3: No, un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
0: Carai, A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
1: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, estem parlant als anys 40, eh?
1: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no? Un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu. Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica que ens vam quedar tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor.
3: Bueno, jo vaig anar al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això, això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Doncs bé,
1: per...
3: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era...
0: Sí.
3: Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
0: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
1: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: barret. S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
1: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portava barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, no, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
0: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
1: Ja.
3: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
0: No,
3: emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
0: Sí,
3: justet, perquè...
1: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
0: Calla que no ho porti, eh?
1: Potser ho porta.
0: Ojo,
1: Hem de preguntar.
0: Sí, sí.
1: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
1: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té un pensa de crear, doncs, coses per
1: què
3: festes.
1: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... Curiós, doncs,
3: té una explicació, perquè tot i que el senyor a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
0: això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és un altre, que a part s'escalfen...
1: Aquest, sí,
3: bueno,
1: aquest sí que et fregia sí, el cervell, aquest. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
1: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular. Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
3: de
1: sí.
3: Mobles, per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I, clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Us feu una idea, també. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
3: eh? Us un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
0: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor...
0: De pila de pataca, eh?
1: Molt sí, clar, més que una Game Gear, eh?
3: Pilote. Sí.
2: I tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí.
3: Val, i
1: veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. L'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. O sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. O sigui, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, pues, la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
0: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
0: Quan et giraves ja perdies. Ostres.
3: Sí. Sí.
1: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat
0: d'avui. Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bacalita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé. Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
1: però com,
3: Radio Hat.
1: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: No el nom comercial.
1: L'home marcià...
3: Sí, el barret algun... de l'home marcià o alguna cosa així. Era,
1: el barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: ¡Ey! ¡Escuchadme! ¡Me habían secuestrado! ¡Pero he conseguido escapar!

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, amb el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Retxe, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant, dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent...
1: Normal?
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen a les directes, etc. Són una mica ja marca de la casa, en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé, i també

0: No posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark, però m'està dient l'Alberto Reche que per contra... Jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la
1: merda. Jo només he posat l'última. Ah. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de l'infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró. No? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons, un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va córrer ahir quan posem la música.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, què és el que hem de saber, d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu?
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que jo ho he mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho he avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no?, aquestes pintures murals, i bàsicament això, no?, són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que... Des del punt de vista personal són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic...
1: Serà el titular del programa.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans, la imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no?, el calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu...

0: regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rit romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt, i avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
1: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguir un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
0: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el primer fracàs de Jaume I és el matrimoni dels seus pares, perquè de fet no s'avenien gaire. Pere el Catòlic detestava la seva mare, de fet va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja ho, potser en el postprograma ho comentem una mica més, però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones, de fet els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida de matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va amb Ana Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
1: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
0: No deixar-te dormir,
1: moltes coses.
0: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort, Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer. O, bueno, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això. Que és, a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
1: I la cosa millorarà?
0: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a inicis del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
1: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
0: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que estan, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
1: I aquesta fredor com es concreta amb respecte a l'Occitània?
0: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
1: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
0: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc. No? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada. No? I a canvi, canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? Res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, tu, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona, joder.
1: Empezant a dir, és molt antiga.
0: I molt antiga, també.
1: Tu la ubiques?
2: No, ostres. O sigui, l'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, jo l'ubico en la llunyania.
0: A la llunyania?
2: Sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
1: Bueno, a veure, Jaume I, conqueridor, un tio fort, valent... A més, es deia que feia potser 1,90 m... Ja. No entrarem en la seva descripció física,
2: no.
1: però clar, pensant, no, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo bàsicament tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, el llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa.
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Perquè poder que la gent no marxi.
2: Explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna
1: que
0: cosa
1: al final. Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'estarà ara i que això sortirà al podcast.
1: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la prèvia per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Si
2: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà Fates o Fakes.
1: Vale? El llibre dels fates, o sigui, o el llibre dels fakes? No. I haureu d'endevinar si el que llegim és una... És un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho hem inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem algú.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Fa un Donald Trump.
2: Sí?
1: Allò que te culpa sempre és
2: Donald Trump. Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, ja us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu, però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava a aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a balonmano ni res, no?
2: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gilda Vidaure, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
1: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale?
3: Oh!
2: Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
1: Anem per parts,
2: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
3: Endavant, tio, no ho diguis.
2: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
2: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja... T'invalida per...
2: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir que en principi... Bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i tenim, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen. Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil, sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. Vale?
1: Persona leprificada.
2: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
2: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament... Penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això, de ser d'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat. Per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
2: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que... L'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tot són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
1: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no, la seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada?
1: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no? Ja havia guanyat, no? Havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no? Com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
1: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no? Mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
1: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no? I ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Prestajuan que t'agrada tant, no? Potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no? dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los, què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs, i fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no? El rei casat amb l'hereva dels Arpat, no? Fent contactes amb Armènia, no? Amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
1: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon, vencedor de tres reis, no? De Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona. No? Perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no? Pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
0: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
1: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps? La pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
0: deixa-ho aquí,
1: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius, va, pues la tercera, a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, Sean Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh. I la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume I diu, això és un senyal diví. Donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent. A mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas unes opes, i dius, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Doncs va fer això. Clar, La cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en el, potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya la partida, és el personatge que li guanya la partida a Occitània, no? Que l'obliga a signar el tractat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les croades, perquè justament uns mesos després... el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia aconseguit, havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
0: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
1: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. O que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, Tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi. No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons de Sé, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
0: Vale. Està l'Antonio Contreras aquí.
1: Bueno, bàsicament, com tenen tant...
0: Està vigilant, eh?
1: Molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons Desè ni era savi ni era Desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
0: I la...
1: bueno, llavors, com Alfons Desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Això ja t'ajudo jo.
0: I ho va aconseguir així com si res? O...
1: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. I la cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
2: És que es fa estimar, en el fons.
1: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
2: Sí.
1: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia, sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conqueria. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
0: És que...
1: Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, Aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
0: I aquesta història acabarà aquí?
1: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després d'uns quants lius que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recte final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I el Conqueridor amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en creixent. I això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276 ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i a més és un personatge que és exiliat a Àfrica i al cap de 40 anys torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq al final mor, les revoltes continuen, per tant... és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament... el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no? I les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell al final el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant els dos seran reis, per tant jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la Corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta. I recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix. Llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Jo, un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona edat mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys a Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà leprosa.
3: Moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat, més de 70 persones, en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Molt bona tarda i benvinguts al nostre programa, Partitura de Tarda. Aquest espai on la música ens convida a aturar-nos, escoltar i descobrir. Avui obrim les portes a l'univers sonor de Johannes Brahms i seguirem el fil de tota una vida, des de la joventut turbulenta del seu primer concert per a piano, passant per la maduresa serena del segon, fins a la intimitat crepuscular de les darreres pàgines per a piano sol. Tres moments, tres edats d'un mateix compositor, que ens permetran escoltar com un mateix home va aprendre al llarg dels anys a dir cada vegada més amb cada vegada menys gest. Restem, doncs, en companyia de Brahms, del jove que s'enfronta a la tempesta, de l'home que ha après a respirar amb calma i del vell mestre que ja només parla en veu baixa. Mireu, Johannes Brahms va néixer a Hamburg. Des de ben jove va haver d'assumir un repte que hauria fet trontollar qualsevol altre, heretar la tradició de Beethoven i trobar, alhora, una veu pròpia. Mai no va ser un compositor de gest fàcil. La seva música sovint sembla contenir més del que diu. Té pudor, densitat i un foc interior que no necessita flames visibles. En aquest camí no va estar sol. Robert i Clara Schumann van ser figures decisives en la seva vida artística i humana. Clara, en particular, va esdevenir amiga fidel i confident artística durant dècades, una presència que travessa tota la seva obra, des dels anys de joventut fins a les darreres pàgines que li dedicaria. Amb el temps, aquest jove d'Hamburg, admirat i alhora aclaparat per les expectatives dels altres, es va convertir en un dels grans arquitectes de la música romàntica. Va escriure sinfonies, concerts i música de càmera amb un domini formal excepcional i una emoció sempre continguda, mai exhibida. En els darrers anys, el compositor que havia construït grans catedrals sonores va girar la mirada cap endins. Ja no escrivia per impressionar, sinó per dir allò que només es pot dir en veu baixa. Peces breus, però no petites, on concentrava una vida sencera d'ofici, memòria i emoció. Comencem, doncs, des del principi, per aquell jove que encara no sap que serà mestre, però que ja parla amb una gravetat que sorprèn. Mireu, hi ha músiques que no entren a la sala amb discreció. Arriben com una porta que s'obre de cop enmig d'una tempesta. Així comença el concert per a piano número 1 en re menor, opus 15, amb una gravetat gairebé orquestral, amb una tensió que sembla venir de molt lluny i amb un piano que no apareix per lluir-se, sinó per entrar en una conversa profunda, exigent, gairebé inevitable. Brahms tenia poc més de 20 anys quan aquest món sonor va començar a prendre forma. Però ja hi sentim el pes de les grans preguntes. Què vol dir heretar una tradició? Com es pot parlar amb veu pròpia després de Beethoven? Com es transforma una emoció íntima en arquitectura musical? L'obra va néixer en uns anys marcats intensament per la presència del Schumann i del material inicial va passar per diverses formes abans de convertir-se definitivament en un concert. Per això el piano no domina l'orquestra, la música respira com una sinfonia i el solista n'és alhora protagonista, consciència, resposta, memòria i impuls. El primer moment maestoso és un dels grans començaments del repertori romàntic. L'orquestra s'obre amb una narració.

L'ascensió posterior a l'Icepeak va ser encara més difícil. El temps, però, li ha acabat donant el lloc que li correspon, el d'una de les grans declaracions del piano romàntic, no per la seva exhibició, sinó per la seva força interior. L'escoltarem avui en la interpretació de Nelson Freire, al piano, amb la Gewandhauser Orquestra de l'Icepeak sota la direcció de Ricardo Chailly, en un enregistrament publicat per Decca, fet al Gewandhaus de l'Icepeak el febrer de 2006. En mans de Freire, el virtuosisme no es presenta mai com una façana, sinó com una forma de respiració. El seu Brahms té pes, però no rigidesa. Té cant, però no abandono. I amb Chailly i la Gewandhauser Orquestra, l'obra conserva tota la seva dimensió sinfònica. El piano no queda mai aïllat davant l'orquestra, sinó integrat en una massa sonora viva, àmplia, de colors profuns. Deixem, doncs, que s'obri aquesta porta, que l'orquestra ens mostri la tempesta, que el piano hi trobi el seu camí. Escoltem el concert per a piano número 1, re menor, opus 15, de Johannes Brahms.

Acabem d'escoltar un Brahms que encara no arriba als 30 anys, però que ja parla amb la veu greu d'algú que l'ha après a carregar amb tot. La gravetat inicial del maestoso, la pregària recollida de l'adagio i la conquesta lluminosa, mai fàcil, del rondó final. Una música que no demana agradar de seguida, sinó atenció i temps, i que a canvi en retorna la intensitat d'un jove compositor que dubta i afirma alhora que converteix la inquietud en forma i la forma en emoció. Bé, deixem enrere la tempesta de joventut i avancem ara, més de 20 anys, en la vida de Brahms. Hi ha obres que no entren a la sala amb gestos teatrals, sinó amb una mena de respiració àmplia, com si abans de començar hi haguessin mirat molt de temps el paisatge. Així és el concert per a piano número 2 en si bemoll major, opus 83, música que avança amb pas profund, amb una llum madura i amb aquella barreja de tan brahmsiana de força interior i pudor expressiu. Quan Brahms escriu aquest concert ja no és el jove impetuós que havia sacsejat el món amb el seu primer concert, vull dir. Han passat més de 2 dècades i aquest temps es nota. No perquè la passió hagi desaparegut, sinó perquè ha après a respirar d'una altra manera. Qui l'energia no necessita cridar, s'estén, s'organitza, es torna arquitectura, diàleg, memòria. El concert va prendre forma entre 1878 i 1881. Brahms el va presentar al públic a Budapest, amb ell mateix al piano, i el va dedicar al seu mestre, Eduard Maxent. Una de les primeres coses que cal escoltar és la seva amplitud. No té 3 moviments, com era habitual, sinó 4, perquè Brahms no vol limitar-se a alternar virtuosisme i orquestra. Vol construir tot un món. El piano no és un heroi separat de la massa sonora, sinó una veu que pensa, respon, acompanya, s'enfronta i de vegades es fon amb l'orquestra. L'inici és memorable, una crida de la trompa noble i oberta, com una porta que s'entreobre sobre un espai immens. El piano hi respon de seguida, no amb exhibicionisme, sinó amb una mena de confidència. El segon moviment és més apassionat i més ombrívol. Ens recorda que sota la calma de Brahms sempre hi batega una matèria ardent. Després arriba l'andante, un dels grans moments de recolliment de tota la seva obra. El violoncel solista canta amb una noblesa íntima gairebé humana i el piano entra com si no volgués interrompre aquella veu, sinó continuar-la des d'un altre lloc. Al final no busca una conclusió grandiloquent, és més lleuger, més gràcil, amb una elegància que somriu sense perdre profunditat, com si la saviesa final de l'obra en digués que no cal resoldre-ho tot en gravetat, perquè també la llum pot tenir fundària. La versió que escoltarem reuneix a Emil Gilels al piano, la Filarmònica de Berlín i Eugen Hochum a la direcció, en una gravació del catàleg de Deutsche Grammophon. El piano de Gilels té una presència densa, noble, d'una autoritat que no necessita precipitar-se, no sembla voler dominar l'obra, sinó evitar-la. I Hochum, amb la Filarmònica de Berlín, sosté aquest gran organisme sonor amb una respiració àmplia, cara, clara i profundament brahmsiana. Que la primera crida de la trompa ens trobi amb l'oïda oberta i que a poc aquesta música ens ensenya a escoltar la força quan parla en veu baixa. Escoltem, doncs, el concert per a piano número 2 en si bemoll o major, opus 83, de Johannes Brahms.

20 anys separen aquest concert del primer, i tot i així, les dues obres semblen parlar-se. La mateixa fondària, però ara sense urgència. Hem sentit una música de quatre moviments que ens construeix com un món, amb la trompa inicial obrint l'espai, el violoncel de l'andante cantant amb una intimitat gairebé humana i un final que, després de tanta amplitud, tria la lleugeresa abans que la solemnitat. Una lliçó, potser, que la maduresa no ens renuncia a la força, sinó a aprendre a dir-la en veu baixa. I ara un darrer salt en el temps. Més de 10 anys després d'aquest concert trobem a un Brahms que ja no busca construir grans catedrals sonores, sinó obrir amb molta cura una petita finestra interior. Mireu, hi ha músiques que no semblen començar sinó recordar, com si ja fossin dins nostre abans que soni la primera nota, com si algú amb molta delicadesa deixés entrar una llum antiga, suau, una mica daurada. Això passa d'una manera molt especial amb l'intermezzo en la major, opus 118, número 2. En aquestes pàgines, Brahms ja no és el jove compositor que vol demostrar força, domini i arquitectura, ni tampoc només l'artesà formidable de sinfonies i concerts. En els seus darrers anys sembla mirar cap endins. Les sis peces per a piano, opus 118, van ser compostes el 1893 i formen part d'aquest univers final. Més recollit, més essencial, peces breus però no petites, dedicades a Clara Schumann, aquella presència decisiva que travessa tota la seva vida. El segon intermezzo porta una indicació que ja és gairebé una confessió. Andante, caminar sí, però tremendament sense pressa. Tendrament, com una veu que parla a prop, amb la confiança de qui no necessita el saltó. La melodia inicial canta amb una noblesa discreta, sostinguda per un acompanyament que batega suaument, com si la música respirés. No hi ha efectisme ni brillantor exterior, sinó una mena de pudor expressiu molt bramsià. L'emoció hi és, però no es mostra de cop, es deixa entreveure. La secció central enfosqueix una mica el color i introdueix una ombra, una ondulació més inquieta, però no trenca el clima, més aviat l'aprofundeix. Com passa sovint en els records, la tendresa i la melangia no apareixen separades, sinó barrejades. Després la música torna, però no exactament igual. La melodia reapareix amb una serenitat més fràgil, més conscients, i Brahms, amb una saviesa extraordinària, no tanca la peça amb una afirmació rotunda, sinó amb una mena de desaparició, com si prefereix deixar la suspesa abans que concloure del tot. L'escoltarem en la interpretació de Nelson Freire, pianista brasiler d'una elegància naturalíssima, capaç de fer cantar el piano sense forçar mai el so, en una lectura publicada per Decca. En la seva versió, aquest intermezzo conserva tota la noblesa de la partitura, però també una qualitat de confidència. Freire no exagera el sentiment, el deixa respirar, i en aquesta contenció hi ha una part essencial de la bellesa. El seu Brahms no pesa, camina, avança amb un fraseig ample i un so càlid amb aquella manera tan difícil de fer que cada nota sembli necessària i, alhora, completament espontània. Deixem, doncs, que Brahms ens parli ara en aquest registre íntim, tendre i crepuscular, no com qui pronuncia una altra paraula, sinó com qui encén una petita llum i la deixa encesa, en silenci. Escoltem l'intermezzo en la major, opus 118, número 2, de Johannes Brahms, interpretat per Nelson Freire.

poc més de 4 minuts i tot un món. Hem sentit com una melodia senzilla es podia convertir en un espai de contemplació, com l'ombra central no trencava la calma sinó que l'aprofundia, i com Brahms, en lloc de tancar la peça amb un gest rotund, la deixava suspesa, gairebé desapareixent. És, potser, la lliçó final d'aquest programa, que la veu més gran no sempre és la més alta. Amb aquest intermezzo posem el punt final al nostre recorregut d'avui per 3 moments d'una mateixa vida: la tempesta del jove que encara ha de trobar-se, la serenor conquerida de l'home madur i el silenci lluminós del mestre que ja només parla en veu baixa. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge per la música de Johannes Brahms. Fins la propera, en una nova edició de Partitura de Tarda. Sigueu feliços.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 和善。
1: Cuplajan, amb Caral Pedemonte.
2: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplajan, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanar. I així us ho expliquem.
1: Notícies. Societat.
2: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les nou sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
1: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Urtí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
0: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Urtí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Urti.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Jovenil Vora de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de 3 quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada de dansaires a Montserrat. És d'Agustí Borgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolar a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove Dos d'Una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, Aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la cobla Montgrins de la Plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la cobla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el 10è aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les cobles Mediterrània Reu Jove. També a la 1, 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una cobla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les cobles Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Cobla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona amb la cobla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 2:15 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: ens encunir.
1: Coplejant.cat.
2: Notícies.
3: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostra automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu, de fet el saludem des d'aquí, li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho anava dient, per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. És una sardana del 2016, l'escoltem.

0: Simplejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do, escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure al correu @coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: faccia tutta catalana, figa flower, ce lo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Se te arriva l'invitazione qua, la consulta. Figa flower.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Cap de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a...

Broadway. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.